Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.